cada instante. Y quedémonos con las buenas noticias, que las hay, sin obviar las malas. Pero demos más importancia a las buenas. Buenas como, por ejemplo, que en la costera y la canal de Navarrés, hoy y mañana, ha desembarcado Europa. Literalmente. Durante 2 días, nuestras comarcas se van a convertir en un punto de encuentro europeo con motivo de la reunión de la Xarxa One Health Gov. Es un proyecto europeo impulsado a través del programa Interreg, en el que participa la Mancomunidad de Municipios de la Costera y Canal, que pretende, vaya, hacer un poquito mejor nuestra vida. A través de la salud y a través de la gobernanza municipal. Imprescindible. De Europa vienen, ¿eh? Aquí, a nuestras comarcas. No estamos hablando de que están en Valencia. No. Están aquí. Joder, sintámonos orgullosos de propuestas como estas que ponen la salud por delante, que ponen el municipalismo por delante, que ponen las comarcas por delante, y saquemos pecho de ello en lugar de estar disparándonos todo el rato al pie. Tornarem a poc a poc fins a la casa, vorejant els camps que ens coneixen partits. Y con una sonrisa, que como decía una, dientes, ¿eh? Dientes, que se vea la sonrisa. Es muy importante no dejar de sonreír. Esto no es utópico, ¿eh? Pero es que a lo mejor es un poco antisistema, como se nos está quedando el mundo. Oye, que te cuento que si eres de Xàtiva, hi ha hagut un reventó este matí a la plaça d'Espanya. S'ha tallat el subministrament d'aigua potable. Nosaltres no tenim ara mateix encara constància per part de l'Ajuntament de que aquest reventó s'hagi resolt, així que n'hi ha un muntó de persones, de carrers, que ara mateix estan afectats. Potser vostè en sa casa m'estiga escoltant i estiga afectada. Si no, si encara no ha arribat a casa, o si és des que treballa per la nit i ara en un rato es desperta i diu no tinc aigua, vale, sàpiga que és en l'avinguda Selgas, en la plaça d'Espanya, en l'avinguda Juan Francés, en la urbanització Pla de la Mesquita, carrer Comare Ana Calabuig, carrer Camillo Gnou d'en Fenollet, avinguda de Barxeta, Cosmògraf Ramírez, Canonge Gonzalo Viñes, Poeta Chocomeli, Blai Beiber, Jaume Rubio, Mateu Pineda, Virrey Lluís Despuig, Doctor Blasco Soto, agafe aire, carrer Bruno Lomas, partida al Pla i el Col·legi Pla de la Mesquita, a més del polígon Mola, polígon A, D, H i Meses. Són moltes vivendes afectades, són molts negocis afectats. Nosaltres, en quan tinguem constància de que la cosa torna al seu lloc, els informarem, com acabem de fer ara també, per a recordar-les quins són aquests carrers. Tant de bo es solucione pronte l'avaria i puga vostè fer el dinar tranquil·lament o dutxar-se o fer el que hagi de fer amb l'aigua, tan important, veritat? Hey! Doncs això, somriurem almenys durant aquesta hora i 40 minuts de ràdio amb un munt de temàtiques. Anem a parlar del Dia Mundial del Turisme, que el tenim ja així. Anem a parlar de cuina, anem a parlar de la Runcáncer, que torna un any més a Xàtiva, i anem a parlar del mig any faller. Un munt de coses per a desemboirar-nos una miqueta, per a fer front, per a espantar les porcs, com diu esta cançó, i per a fer front a la situació que se'ns està quedant. I de deberes, xico, parem a temps, estem a temps, fem-ho. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas.

0: En només uns dies se celebra el Dia Mundial del Turisme. Així, a les nostres comarques i a la nostra ciutat no cal que ens expliquen què és això del turisme, perquè afortunadament en tenim, i en tenim de maneres i de formes i persones molt, molt diverses. Tinc que contar això. Carla m'acaba de treure una rosquilleta de formatge. Que m'has vist cara de fam? Gràcies, Carla, gràcies. Això, perdona, eh? Deia que és el dia del turisme d'ací no res i nosaltres volem celebrar-lo. Volem saber com va celebrar-se també especialment ací a Xàtiva. Per això, en primer lloc, saludem a la regidora de Turisme de Xàtiva, ella, Raquel Caballero, que ens atén per telèfon. Hola, Raquel, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres.
0: Gràcies per estar a la SER per a contar-nos quines propostes tenim preparades per a Xàtiva enguany en el Dia Mundial del Turisme. Però abans, per què és important celebrar un dia així? I per què és important el turisme a Xàtiva?
1: Pues, per molts motius. Començant perquè el turisme, des de fa ja molt de temps, estem intentant que el turisme siga un motor de l'economia. Estem intentant que tant el comerç, els hostalers i la pròpia ciutat pues, pugui beneficiar dels turistes que arriben a la ciutat. Ja no només parlar de les xifres que venen de visitants que venen cada any al castell, que passen pels espais del centre històric, com són els museus. És parlar també de tot aquest impacte en l'economia local que intentem des de fa molt de temps. Estem fent molts projectes per a intentar desestacionalitzar també i com dic, el turisme pues, siga part del motor de l'economia. Yes. I després nosaltres estem posant molt d'esforç també en el Dia del Turisme perquè ja és per a nosaltres dins del nostre calendari és una cita importantíssima i clau per demostrar que és el que volem, que Xàtiva sigui una ciutat turística i que el puguem viure del turisme. Sempre buscant un turisme de qualitat, sempre buscant un turisme de qualitat i que sigui un turisme també sostenible.
0: Clar, anava a preguntar-te on està la fina línia, Raquel, perquè sabem què és el que ocorre si el turisme no es regula com correspon. Ho estem contant avui, per exemple, durant tot el matí a la SER. Deixa'm que et pregunte quina és la situació en aquest cas del turisme, de la regulació, i també si les dades acompanyen a aquesta afirmació que has fet de que Xàtiva és i vol ser una ciutat turística, però amb turisme sostenible i amb turisme entrellat, vaja.
1: Exacte, vull dir, el que volem és que sigui sostenible quan parlem de sostenibilitat, molta gent de vegades pensa que sostenibilitat és pues, que tinga, per exemple, pues, l'impacte en el medi ambient, en l'impacte en els espais turístics, però va més enllà. La paraula sostenible també és que siga un turisme per a totes les persones, que sigui un turisme accessible i després que sigui un turisme respectuós. I ja no sols com dic, en els nostres espais turístics, en la costa del castell, en el propi castell, en l'espai de la Cova Negra, sinó també un espai...

0: perquè és un turisme que busca cultura, que busca patrimoni, és un perfil diferent al turista que va, per exemple, a buscar sol i platja o altres destins, i aleshores no estem tenint aquest problema.
1: Ara mateix, si ho haguem de posar en un percentatge, regidora, quin percentatge, quin pes té el turisme a Xàtiva, i no sé si aquest pes, aquest tant per cent, voldria ampliar-se, per exemple, doncs amb mesures com l'arribada de l'AVE, que a priori prompte estarà així.
0: La veritat és que la Xàtiva està molt ben situada, i això es beneficia molt d'estar ben situada, perquè tenim el Rodalies, que arriba al centre de la ciutat, que des de València venen molts turistes, cada vegada més turistes estrangers, però d'altres continents, ja no parlo d'europeus, d'altres continents, que és bueno, gràcies a aquesta connexió que tenim amb València. Estem també molt proper de la plaça, que també a l'estiu pues, es beneficia, i encara que són poquets, però molts turistes venen perquè estan estiuejant o passant les seves vacances a destins propers que són de platja, i venen també alguns dies a Xàtiva o a passar algun dia. I després, intentem que, com vos dic, que siga intentar desestacionalitzar, que tinga un impacte en l'economia local, en el comerç, sobretot, perquè en l'hosteleria, en els allotjaments, o sigui, no només en el sector turístic, que siga també en el comerç, i que al final puga beneficiar a tota la ciutat. Però, de moment, no és l'impacte que vos dic, pues, sobretot en això, en l'hosteleria, en empreses de serveis turístics i en el comerç.
1: Pues tant de bo continuï sent així i no hagin de contar mai males notícies referents al turisme. Raquel, què teniu preparat per a este pròxim Dia Mundial del Turisme ací a Xàtiva?
0: Pues tenim, la veritat, és un cap de setmana de portes obertes excepcional, i portes obertes amb majúscula.
1: Literalment, perquè, sí.
0: Perquè tenim, per una banda, les portes obertes, tant del dissabte com el diumenge, quan parlo de tot el cap de setmana, les portes obertes del castell, tenim les portes obertes del Museu Municipal, que sabeu que és el Museu de l'Almodí i el Museu de la Casa de l'Ensenyança. Després tindrem també les portes obertes d'aquelles cases, tant públiques com privades, que participen en el Festival d'Arquitectura Open House. I després, facilitar a la gent la mobilitat de la gent, i sempre pensant en aquesta mobilitat sostenible, tindrem el trenet gratuït tot el cap de setmana. Després també, dins de les activitats d'Open House, a més de poder gaudir d'aquests edificis que obriran les portes a cada setmana, que, si no recordem, són 9 els que participen aquest any.
1: Sí, correcte.
0: Hi ha altres activitats dins de l'Open House, que són les rutes urbanes, que hi ha quatre perquè la gent ho entengui, les rutes urbanes són les visites guiades. Que hi haurà quatre, està la Xàtiva Medieval, la Ciutat de les Mil Fonts, la Xàtiva dels Borja, i després hi ha una altra que és sobre arquitectura, que va dirigida a la gent més sènior. I totes aquestes activitats seran a càrrec de Pablo Camarasa i Silvia Llàcer. I he de dir que participen també en aquestes activitats d'Open House l'alumnat de TASOC de l'Institut La Costera.
1: El TASOC, que és tota la gent... Bueno, explica-ho, què és el TASOC, sí.
0: TASOC, ara no recordo exactament les TASOCs.
1: Són la gent d'animació sociocultural.
0: Exactament. Ells i elles van a participar, l'any passat ja van col·laborar amb nosaltres, en quan repeteixen com a voluntaris. He de dir voluntaris i tantes guies, tant Pablo com Sílvia i estos voluntaris que estan en les cases, ho fan de manera altruista. Ho fan de manera altruista. Aleshores, des d'ací, sí que vull agrair-los la seva participació. Al igual que també vull agrair a els veïns i les veïnes que van a obrir-nos les portes de les seves cases per fer possible aquesta edició d'Open House.
1: És molt generós,
0: la seva generositat no hauria sigut possible. I la veritat és que a mi, pues, per exemple, és una cosa que me dona molta satisfacció, a la veritat, i a la

0: llegada. Me fa sentir molt orgullosa, també em dona molta felicitat veure aquesta generositat. Hi ha persones que han repetit l'any passat, hi ha altres que aquest any s'han apuntat i obriran les seves classes per primera vegada, i em fa sentir-me molt, molt feliç veure pues, això, que la gent també, bueno, al final dius, me sento orgullosa de ser de Xativina i veure pues, perquè jo crec que tota la gent, no? Jo parlo en general, o crec que parlo en general, moltes vegades hem passat per davant de moltes cases, molts edificis,
1: i hem dit, ai, com serà per dins?
0: Ens hem preguntat, sí, veritat, com serà, si vivia així, sí, sí, no? Jo de vegades dic, ojalà poder tenir una màquina del temps per tornar enrere i veure com, qui vivia així, o quan les cases estaven obertes, que se podien veure els seus patis, sí, i en aquestes fonts, perquè ara pues, ja no les tenim obertes, és normal que la gent les tingui tancades. Aleshores, penso molt en aquestes coses. Aleshores, pues, me dona molta satisfacció veure que ha hagut pues, aquest any gent que s'ha apuntat a participar en aquesta edició. No,
1: i sobretot remarcar, i com feia jo a l'inici del programa, la importància de la bona gent, que n'hi ha, i molta, tot i que de vegades les notícies semblen que siga el contrari. No, n'hi ha molt bona gent, molt generosa, que per exemple ens deixarà doncs veure les seues cases privades, la seua vida privada, perquè al final és entrar un dia en una casa, però que té una qüestió especial, bé siga històrica, arquitectònica, el que siga, i així que per descomptat quedem-nos amb la bona gent i amb el bon gust i el bon menjar, Raquel, que amb això acabem. Xàtiva al Paladar torna també en una edició més, en este Dia Mundial del Turisme.
0: Xàtiva al Paladar torna, efectivament, ja va la tercera edició d'aquestes jornades gastronòmiques que han preparat, pues mira, crec que també són 9 restaurants, coincidim,
1: sí,
0: 9
1: sí,
0: cases
1: sí,
0: i 9 restaurants, 9 restaurants que participen aquest any en Xàtiva al Paladar, que són menús especials, que, bueno, per ja, i són els que posen, diguem, és la joia de la corona, ja, és la guinda del pastel, no? Diríem, és perquè tenim les activitats que hem organitzat per la part d'Ajuntament, com és el Trenet, el Castellers Museu, després també l'Open House, i després també veure que el sector, des del sector turístic, també tenen la iniciativa de realitzar uns menús per acabar de arredonir l'experiència, no? de tot el que ha de setmana, i que la gent vinga i pugui gaudir d'aquests menús que estan basats en la cuina casolana, la cuina de Xàtiva. Així que, per això dic que tenim un cap de setmana excepcional, amb activitats molt boniques, tant per a la gent de Xàtiva com a la gent que ens visitarà, que hi anem a tindre de tot. Anem a tindre, pues, anem a tindre la cultura, patrimoni, i anem a tindre bona gastronomia. Així que
1: això
0: és un cap de setmana completíssim, sí, i molt bon plan per a la gent que encara no sàpiga fer aquest cap de setmana, pues, saber que el Xàtiva és un... Tenim una programació molt completa per a poder gaudir d'un bon cap de setmana.
1: I tant que sí. Doncs Raquel Caballero, regidora de Turisme de la ciutat, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres així a l'Oi per Oi de Xàtiva i Comarques, i feliç Dia del Turisme. Una abraçada molt forta, Raquel.
0: Moltes gràcies a vosaltres, i res, vos espere aquest cada setmana.
1: Allí estarem.
0: Fins pronte. Adéu.

ja tenen un altre sabor de boca. Que quan hem començat el programa estàvem així una miqueta enfadats amb la vida, ja està millorant la cosa. Si és que no n'hi ha res millor que fixar-nos més en les coses bones i no tant en les dolentes. Quasi la 1:15, una pausa i seguim.

0: Toca parlar de cuina, toca parlar de productes, toca parlar de plats, toca parlar de receptes, toca parlar de fruites i verdures de temporada, toca saludar al gran Carlos Beltrán, conocido como cap de cuina de l'Hotel Montsant Iniciativa. Hola, Carlos. T'he fet ahir una... No sabies quan anava a acabar.
1: Sí, sí, sí. M'agrada molt del gran
0: el gran Carlos Beltrán.
1: Un rei.
0: Que no només és cuiner, sinó que també és escriptor. Troben els seus llibres a internet. Si busquen Carlos Beltrán, en té dos molt interessants. Estic començant a llegir-me-lo, eh?
1: Sí? Sí. T'ha agradat o què?
0: Home, estic començant.
1: De moment, porto
0: el que hi ha, el que veus. Sí, però bé, sí, bé, quan de l'acabe t'ho diré. Bueno, Carlos, que tenim avui en esta secció de... Fes-me ruïdo.
1: Perdó.
0: Portem avui en esta secció de cuina.
1: Pues avui anem a parlar del caqui, que comencem, estem en temporada, plena temporada. El caqui, que és molt especial, perquè té molta, molta versatilitat. Això. I també tenim una recepteta i parlarem un poquet, no sé si podem parlar també del cultiu, un poquet de les temporetes i tot això, que sempre interessa, no?, saber no sols el producte, sinó també com es fa el producte.
0: I anem a parlar de moltes coses i anem a parlar amb gent que en sap molt de caqui. Et sembla si comencem primer amb això i després ja anem a...
1: Vinga, va.
0: Mira, n'hi ha una persona que no només sap molt de caqui, sinó que sap moltíssim d'agricultura, que és, jo diria que... referència de, del sector primari ací a Radio Xativa, la cadena SER, i que fa temps que no parlava amb ell. Ell és Bernardo Ferrer, des de Basaja. Bernardo, com estàs?
2: Bon dia, Jordi, molt bé, però m'estàs ficant en un apuro. No, sóc un agricultor modest que intente fer el millor possible ensenyant-me de la gent major i de la nova tecnologia que n'hi ha aplicant i res més, però en humilitat i res més.
0: Bueno, però jo t'agraeix que estigues amb nosaltres per a definir una miqueta, per a posar en valor, per a explicar el caqui i el cultiu, sobretot, del caqui a les nostres comarques, que també sabem que, és, que està present. Comença per on vulguis, Carlos i jo, i els 15.000 oients de Radio Xativa t'escolten.
2: Bueno, bueno. Pues bueno, anem a situar-nos arran de terra des de lo que és el camp. I anem a definir el caqui com una fruta única. Podríem dir de totes, però no. En este cas sí és única i és, junt a la horchata, a la xufa, les dos úniques frutes, les dos úniques productes que a la Comunitat Valenciana liderem la seva producció en un 99%. No existís altre producte que liderem la producció. En este cas, el caqui, liderem la producció i la part operativa. El comerç i les cooperatives, el 99%, estan a la Comunitat Valenciana i concretament a les nostres comarques.
0: Vaja.
2: A partir d'ahir té uns altres secrets, com és que és una fruta totalment temporal. No hi ha caqui antes del que nosaltres presentem als lineals, ni després tampoc. Existeix d'una manera testimonial, però no. És a dir, és plenament de temporada. És l'única fruta dolça que ve a l'hivern. No hi ha altra fruta dolça que ve a l'hivern. És el caqui. I en el format en el que se presenta avui, menjant-lo dur, pues aplega més de 200 països. Tot i això... ha donat l'èxit, a part de totes les bondats que la mateixa fruta té en si en quant a característiques, antioxidants, minerals, tema cardiovascular, tema immunatori, etcètera, etcètera. Mm. A partir d'ahir és una fruta reveladora de temporada i d'hivern, en el que, com estava comentant el company, té una versatilitat molt gran en quant a la seva utilització en la cuina. I gràcies a ell, pues, mos donarà nous exemples com podem treballar-lo. Però el que hem de centrar-nos en que el consumidor sàpiga que és una fruita de temporal, al·ludint moltes vegades a l'agricultura de proximitat, el CO2, la fixació de carboni, tot això ho tenim així al costat dels nostres pobles. I l'hem d'aprofitar perquè una altra cosa és que podem dir que el 95% de tot el caqui es troba en una única varietat, que és el rojo.
0: ¿No?
2: El rojo brillante, no. El rojo brillante és la varietat.
0: Se li fa
2: el tratament en CO2 per llevar-li l'astringència, l'aspereza. L'aspereza. I és el format de menjar-lo dur. El caqui es pot menjar o dur o en el sistema tradicional, que és blanet. I ha sigut el seu èxit revelador. Per això que és una fruta que, jo sempre ho dic, si el caqui el tinguera qualsevol país europeu, el vendrien a la subhasta. Estem parlant de que en la campanya d'enguany no tindrem més de 270-280.000 tonelles.
0: És que això és no res, pràcticament, no?
2: Cítric. Tenim 2.600.000 tonelles en la Comunitat Valenciana. Són 4 cabassais.
0: Sí, literalment. I això... ara ens diga, Carlos, perdona, que te talla, que pensa que anés de dir algo, però és que m'ha quedat molt sorprès en el que ha dit Bernardo, de que el 99% del caqui del món sencer és valencià i que s'exporta a més de 200 països. Vull dir, no sé si en les poques quantitats que ara mateix ens acabes de dir, amb eixes que no arriba a 300.000 tonelles, si amb això es pot classificar com un producte quasi gourmet. No ho sé, eh?
2: Bueno, no, jo he dit que és d'Europa. Tenim la producció europea.
0: Ah, vale, perdona.
2: Hi ha molts països que són productors de caqui, sobretot el sud-est asiàtic, però podien dir que són d'autoconsum, no es dediquen a l'exportació. Vale. Hi ha altres països, com Perú o Brasil, també. Però en Europa liderem la producció i l'exportació. Tratar-se d'un producte gourmet? Sí, hauria de tratar-se d'un producte gourmet. Però n'hi ha un problema en el caqui. És la falta d'organització del sector. No estem lo suficientment organitzats i, lamentablement, malauradament, és la distribució la que ens imposa el preu. D'ahir que Abasaja reivindica sempre una interprofessional, on en una taula sentem productors, agricultors i operadors. I ahir podem marcar estratègies, tinguent en compte el volum que tenim, per anar enviant al mercat i no ofegar-lo, i no atoxicar-lo o col·lapsar-lo. Ahir sí que tindríem nosaltres tindríem un objectiu a alcançar. I és la falta d'organització que avui no té el sector, i fa que el preu no el fiqui l'agricultor, sinó que el fiqui el mercat.
0: Carlos.
1: Sí, no, és que Bernardo s'ha explicat tan bé que tenia 25 preguntes i anava contestant-les segons anava parlant. Però jo crec que, bueno, no sé si has contestat aquesta pregunta o no en tota la tècnica que ens has explicat, però la producció, o sigui, a veure si ho entenc jo, és poca producció per lo que dius tu, que no està preparada la infraestructura. Però és un producte car de mantindre la temporada que està, en quant a cultiu, aigua, recursos, no se cultiva més perquè no hi ha terres preparades per al... No sé, quina és la... A banda del que has dit, no? De tota la infraestructura...
2: És molt senzill. El caqui avui té un royalty que no el podem pagar. Són les plagues, el cotonet i la negrilla. Yeah. L'agricultor no pot combatre-la, perquè la medicina que té no és suficient i no podem combatre-la. En un clima canviant cada vegada més calor, proliferen les plagues, no hi ha medicina, no pot tractar, i a partir d'ahir el cultiu va en descens, cada vegada va en descens. Podria multiplicar-se per 5 per abastir a tots els mercats, però cada vegada va en regressió, per culpa de no poder cultivar-lo. És una fruita autòctona, va néixer a Cinta al cul de Carlet. Una fruita autòctona que va saber néixer en un lloc on hi ha una terra, un clima, i els homes han sabut reeducar-lo. Però avui en dia les plagues dicen en entredit este cultiu, no n'hi ha medicines. Es tracta d'un cultiu considerat com a menor. I certes cases químiques, potser no els interessa massa incorporar-lo en els estudis per donar alternatives, perquè no els és rentable, perquè no és una producció com el cítric, que és a nivell mundial, o les pomes. Avui en dia el problema que té, el royalty que jo nomene, són les plagues.
0: I després passa una altra cosa, Bernardo, que és que, bueno, i vosaltres mateixos ho publicau en una nota de premsa la setmana passada, és no només les plagues, sinó també els efectes de les tempestes, de la pluja, de la pedra... Clar, tot això també afecta, i de fet ha afectat com s'espera la collita de caqui enguany.
2: Exactament. Els efectes climàtics sempre els tenim ahir, o en primavera, o en l'estiu, o a la tardor, sempre els tenim. Fa apenas unes setmanes va haver aquest cataclisme climàtic i ha fet malbé una extensió molt elevada en zones productores Ribera, on s'ha vist mermat molt important, inclús estan demanant zona catastròfica en alguns pobles, perquè ha sigut una verdadera catàstrofe. És algo que els homes no podem retindre. Però sí que n'hi ha algo que podem retindre i no fem res, i és enganyar al consumidor, perquè estem presentant-li una fruta que són boles de billar, que no existeixen, i per a que el consumidor tinga una bola de billar, un quequi, en el lineal, se'n tenen que tirar 10 a terra. Això té un nom, es diu desperdici alimentari.
0: Correcte.
2: I la natura, al quequi, li oferís unes marques, unes senyals. Això és la seva naturalea. Voler oferir lo contrari és sacrificar al camp un 30, un 40 i un 40% de fruta que no s'aprofita i ho perd el productor.
0: Bernardo, gràcies. Gràcies per fer-nos esta radiografia meravellosa. Ara, abans de passar a parlar de la cuina, a tu com t'agrada el caqui?
2: Jo, de totes les maneres que es presenten els meus cuiners, com el que tens al teu costat, sí, sí, que estic ansiós de sentir-lo, a veure quines fórmules n'hi ha.
0: Si vols quedar-te un minut, Carlos, va, conta-li a Bernardo i als oients com podem disfrutar del caqui, més enllà de com el disfrutem sempre, va.
1: Vinga, va, pues, jo vos porto avui un postre que en tota la vida útil que comenta Bernardo del caqui, l'anem a agarrar quan més verd està, o sea, quan més duret, això que està un poc més astringent, més...
0: Sí.
1: Anem a fer-li un tractament, perquè jo el recordo molt la textura com una poma, no? La textura poma. Entonces, jo el que he tret avui és una, no sé si conegueu la tatén de poma,
0: jo no,
1: tradicional, és una tarta que va aixir mal una vegada, se va muntar al revés.
0: Hòstia.
1: I porto hojaldre en la base i poma caramelitzada per damunt. Pues bueno, jo porto la versió del quequi. Així una rapidet, no tinc quantitats perquè és poquet avui i tot, perquè no hi ha quantitats, bàsicament.
0: Lo
1: que sí que mos tindrem que fer és en un hojaldre, o bé el fem mosatros, que bueno, ja és un poquet més farragós, però ho podem fer, o bé comprar-lo fet, que al final, pues bueno, hi ha les dues opcions sempre. Entonces, la que agarrem serà el quequi, el pelarem bé i farem unes llaminetes com si fora uns pètalos, ¿vale? Imagineu-se una poma, ¿vale?
0: Sí,
1: tallada de laminetes,
0: sí,
1: ¿vale? Pues això en versió en quequi. El que farem serà, després, en un aro de metal...
0: Sí, el típic molt de...
1: Correcte, un xicotet perquè sigui individual de ració. Ficarem tot el que són els pètalos estos de quequi alrededor, hasta tancar tot el cercle i arribar al mig, de forma que ens parega una rosa,
0: ala,
1: com una flor. Val? A això li ficarem al forn, li ficarem canella, sucre, una mica de mantega i li ficarem al forn. Durant 20 minuts, a un foc suau, 120, 110, sense arribar a 180, com se fan algunes altres elaboracions, i deixarem que caramelitzi i se cuini bé el quequi. Això ho traguem, li fiquem en la base d'hojaldre, que prèviament l'haurem fet al forn també en la mateixa forma de l'aro, i el deixem xelar. I això és una tarteta individual, una tatén de quequi, que si vulguem anar més allà de menjar la fruta sols, pues, sí, bueno, és un postre super, super, super curiós.
0: Què t'ha paregut, Bernardo?
2: M'ha paregut una idea exquisitosa i a l'hora que és, en la gana que tinc,
0: sí.
2: Esta para mateix anem a preparar-ho en casa.
0: Esta secció està molt mal feta a esta hora, tens raó. Bernardo Ferrer, des d'Ava Saja, sempre és un plaer parlar amb tu. Una abraçada molt forta.
2: Un saludo a tots vosaltres.
0: Adéu, adéu,
2: adéu.
0: I Carlos, ens quedem amb tu perquè sabem que esta secció enguany té una segona part. Més enllà de parlar del producte o de les receptes, després tenim el llibre. Espera, anem a fer una cosa que en ràdio està prohibit, però és que espera que l'oient es faci una idea, ¿vale? Jo pare la música... Això ha sigut el llibre, el totxo de llibre que aporta Carlos Beltrán, que tindrà només unes 1.500 pàgines aproximadament.
1: 1.063,
0: exactes.
1: És un totxo de llibre.
0: Què conta este totxo de llibre?
1: Bueno, pues este totxo de llibre és un llibre de Alain Ducasse, i el títol, el gran libro de cocina d'Alain Ducasse, és el meu primer llibre de cuina. És un llibre superxulo, així, antic, forrat en una tele, una espècie de tele. I Alain Ducasse és un cuiner que en la història de la cuina ha marcat molts dels precedents que avui en dia són plats superconeguts, i que molts fem les salses que Alain Ducasse feia en la seva cuina, i que han marcat un antes i un després en el que és la cuina moderna d'avui en dia. No?
0: I què podem trobar ahí dins, per exemple? Perquè quan obris les pàgines, què hi veus?
1: Pues a veure, és cuina molt tradicional, pues ell el que repassa, no? És molt expert en verdures, però el que repassa és ho ha dividit en peixos, carns, verdures i altres productes com el foie gras i altres casqueria i un poquet de tot el que de lo que engloben les diferents matèries primes i sobretot jo el que m'agrada ficar-me en este llibre no és la recepta en si, sinó les salses que gasta, que és un, ja sabem que és el 100% del plat, moltes vegades és la salsa, no?
0: Sí.
1: I són salses tan tradicionals que per a acompanyar qualsevol peix, qualsevol carn, en casa ens pot servir, i són com són els francesos, molta mantega, molta caparra, molt de mojar pan, no? Entonces és un llibre que ten, més que les elaboracions en si, és tot el salseo que n'hi ha de...
0: Mai millor dit, el salseo.
1: Per acompanyar els plats, no? I és un llibre que jo me quede en això.
0: Que guai. I és molt xulo. Agafes idees d'ahir, entenc, clar?
1: Sí. La veritat és que... cuina molt tradicional, que avui en dia estaria... Seria de massa clàssic, no? Mm. Però que al final...
0: Bueno, és... però per què massa clàssic?
1: Bueno, ja pots veure la foto, no? És en platall, no són com ara estem acostumats a fer-los, és més tradicional, més bastos, no? Inclús si m'apures, hi ha alguna presentació que sí, però jo què sé, pues, n'hi ha coses que ara les veuries i diries això...
0: Sí, a lo millor és més estètic al que te referixes, no el producte com a tal, sinó la manera de presentar-lo.
1: Exacte, però com a recepta, este sí que té receptes, no com els altres llibres que he portat, però veus, com veus, ja porta 10 pàgines en Bogavant.
0: Només de Bogavant.
1: I totes les elaboracions que queden, que no? Pues va repassant tots els bitxos de... Sí, tots els bitxos del mar i de la terra es repassa.
0: Doncs Carlos Beltrán, gran libro de cocina de Alan Dicasse. Vale, para que el oyente el pueda buscar, Dicasse en dos S, ¿no? Dicasse. En el final.
1: Encara es ven, té no sé quants mil anys, però encara es ven.
0: No vaig anar a comprar-lo a una llibreria costeruda perquè, o sense cotxe, perquè si no, a lo millor arriben a casa amb gepa. Carlos Beltrán, cap de cuina de l'Hotel Montsant, gràcies. Per cert, com va quedar l'altre dia la projecció de les pel·lis?
1: Ah, molt xula. La veritat és que va estar molt bé. Crec que és l'edició que més m'ha agradat en quant a projecció i sonido.
0: Que guai.
1: Perquè les altres... A veure, jo és que no és que entenc molt d'art, però bueno, n'hi ha anat coses que t'agraden més i coses que t'agraden menys.
0: A dir-te, no fa falta... És com un vi.
1: Exacte.
0: O t'agrada o no t'agrada.
1: Jo no entiendo de vinos, però està muy bueno.
0: Eso es, pues ya está. Es noto la ironia. Bueno, si no l'expliquem, que en la ràdio... un dia podríem parlar de vins.
1: Ostres, m'encanta. No sé de vins, però sé el que m'agrada.
0: Tinga la persona. Vinga. En parlarem. Gràcies, guapo.
1: Vinga. Adéu.

0: Esta cançó de Rosalén i Estopa que es va convertir, bueno, que s'ha convertit en un himne per a tota la gent que patís, que ha patit càncer, per a les seues famílies i per a la gent en definitiva. Jo crec que cada vegada que escoltem esta cançó ens transportem a aquest missatge d'optimisme que, com bé deia avui a l'inici del programa, ens fa molta falta. Així a l'Albert de Jaume I, els que tenim la sort de treballar així, fa uns dies que estem veient que n'hi ha uns cartells, unes lones, unes pancartes molt grans penjades de plataners en plataners. Bueno, és que ja està així un any més, una vegada més, una edició més, una nova carrera, una nova marxa de la Runcáncer de Xàtiva que organitza l'Associació contra el Càncer de Xàtiva, de la que és presidenta Txelo Boluda i està amb nosaltres. Txelo, com estàs?
1: Molt bé, bon dia a tots.
0: Un altre any més, no?
1: Molt de gust d'estar així amb tu.
0: Gràcies, gràcies per vindre. Un altre any més, una carrera que ja és obligatòria en Xàtiva, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo crec que si no la fèrem faria
0: faltaria
1: falta.
0: Algo,
1: Falta algo així.
0: Falta algo.
1: Sí, sí, sí. I este diumenge ja la tinguem així.
0: El diumenge, a partir de les 10 del matí, serà la carrera i serà la marxa també, per als que vulguen córrer i per als que no vulguen córrer tant, no? Conta'ns una miqueta, què teniu preparat per al diumenge?
1: Pues nada, mira, la carrera, com tu saps, sempre són 6 quilòmetres i mig, la marxa 4 quilòmetres i la... A continuació de la carrera, en seguida que acaba, ixen els primers de la marxa. Ja que tenim dorsals i samarretes per anar a dicha marxa i a dicha carrera, el dorsal sabeu que són 5 euros, la samarreta són 7 euros, el que val. El dorsal, demanem a tots, és obligatori comprar-lo perquè junten el dorsal... Tenim, no solament és el portar-lo ja, sinó que tenim un seguro que, si passa qualque coseta, sempre ens vegem respaldats per això, saps?
0: Claro.
1: Tinguem un giro de peu. Entonces, les persones que vagin tant a una cosa com a l'altra, per favor,

0: Samarreta, sí, sí, les dos sí, coses.
1: El divendres.
0: 5:30 de la vesprada a la Casa de la Cultura.
1: Vale. I lo mateix ho poden adquirir al Sant Demà en el centre comercial des de les 10 del matí fins a les 8:30, una cosa així de la nit.
0: O sea, tot el dia. Vale. El dissabte tot el dia en el centre comercial Plaza Mayor.
1: Tot el dia, vale. Així podrem encara fer algo hasta, o sea, des de les 8:30 o 9:15 fins a les 10:15, un quart d'hora antes de començar, però ja és apurar un poquet massa. Saps lo que
0: no fa falta apurar tant.
1: No fa falta apurar tant.
0: Havent temps i havent dies, la gent pot adquirir, insistim, molt important eixe dorsal, més enllà de la samarreta, que també és xulíssima.
1: Sí.
0: Txelo, més coses. Recorden els oients, serà el dia 27, el diumenge, a les 10 del matí. Conta'ns una miqueta, bueno, com és la preparació, perquè jo ho he dit, que nosaltres ja portem unes dies de gent, així, les pancartes i tal, però això no és qüestió d'un dia, així n'hi ha molta feina darrere,
1: no,
0: Txelo.
1: No, claro, nosaltres estem fent de tot. l'únic és preparant-ho tot, estem rebent en la Casa de la Cultura, rebem totes les samarretes, rebem els dorsals i ens dediquem pues, a vendre-lo, que és el que d'això. Després, mira, el dia per exemple, el dia de la prova,
0: sí,
1: contarem en ajuda de molta gent,
0: molts voluntaris, no?
1: Molts voluntaris, que farà possible que tot això se dugui a terme. Mira, nosaltres volem agrair, sobretot, bueno, jo, ante tot, estic així representant a la meva associació. Darrere de mi hi ha moltíssimes senyores i algun senyor que estem col·laborant, estan col·laborant per a tot. El que passa és que me sents a mi, però no.
0: Bueno, eres la veu representant, sempre té que haver algú.
1: Pues sí. Entonces, el dia de la prova contarem amb molta gent que fa possible que això se dugui a terme. Per exemple, mira, tinguem la policia local, tinguem personal sanitari, voluntaris i voluntàries dels clubs esportius. Agraïm també molt el suport a l'Ajuntament i a totes les regidories implicades, especialment la regidoria de benestar social, els treballadors de la brigada, la coordinadora d'esport, i agrair també a tots els establiments que ens ajuden. Col·laborant, penjant les seues pancartes, col·laborant en això, i després també en tots els regals que ens fan, perquè tu saps que després de la carrera, quan ja s'han entregat els
0: dorsals i les samarretes, et referixes?
1: No, els premis.
0: Ah, els premis,
1: vale. S'han donat els premis i tot. Sí. En el número del dorsal se fan unes rifes. I aquestes rifes són gràcies a empreses
0: locals i comercials.
1: Per exemple, mira, podria dir-te, per exemple, que els establiments com Aquasport, Atlet, Bicicleta Sánchez, la Clínica Dental Carralero, la Clínica Dental Mulet, la Clínica de la Doctora Mara López, la Costera, Dormicent, Òptima Miseguer, Cetamil Esport, etc. Tots col·laboren i això és el que rifem en el número del dorsal.
0: Doncs motius ens en sobren, i reconeixements i premis també. Tot. I ara només que falta energia i ganes per apuntar-se per a eixa carrera de 6 quilòmetres i mig per als més valents i les més valentes, o eixa marxa de 4 quilòmetres per als que no siguen tan valents o valentes, o simplement vulguen pegar-se un passeget per a estar en la causa.
1: Exacto,
0: ja està, que és el que importa.
1: Després de la carrera també agraïm, per exemple, hi ha persones que ens proporcionen fruita per a després el que se dona, saps que se dona una bolseta, un poc de fruita, un poc d'aigua, pues gràcies a Mercaxàtiva, gràcies a Recreativos Etavis i comerços. Que,
0: hi ha tota la gent que ho fa possible. Anem a deixar-ho ahí, Txelo.
1: Acabem. Les proves, només això ja, sí. Ja acabem. Durant les proves, acompanyen, que això fa molta marxeta també, la batucada. Tinc que agrair a l'Acadèmia Ritmus, que a ritme de batucada van per tot el d'això, i llavors això
0: anima molt la gent, clar.
1: A part, si sents la musiqueta, tens,
0: tens més ganes de córrer o de caminar, clar que sí.
1: Vale.
0: Txelo, gràcies per vindre, gràcies per fer este treball que feu any rere any, per vindre a contar-lo any rere any. No només la Runcáncer, feu un munt de coses durant l'any.

0: i nosaltres ens en fem ressò com no pot ser d'una altra manera. Així que t'agraeix moltíssim que hagis vingut.
1: Moltes gràcies.
0: I et deixa a tu els últims 30 segons, un minut, per a que animes els oients a que ens escolten a que enguany sí participen.
1: Sí, mira, jo volia dir-vos també que l'any passat la recaptació va ser d'11.700 euros, entonces enguany...
0: L'han de superar.
1: Exacte. La finalitat és superar-lo.
0: Segur.
1: I nada, la gent que s'anime saben que estem el divendres en la Casa de la Cultura, el dissabte en el Centre Comercial, i a col·laborar i a lluitar. Tot se fa per lo que tu ja saps.
0: Pel càncer.
1: Per la dichosa enfermetat que a tots ens toca un poquet de prop.
0: Aixina, d'una manera o altra ens toca, ens ha tocat o ens tocarà, malauradament.
1: Sí.
0: Txelo Boluda, gràcies per vindre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ens veiem el diumenge.
1: Per tindre la paciència que tingueu en vosaltres.
0: És la nostra faena. Jo el diumenge aniré. No sé encara si faré la carrera o la marxa, però estaré, vale? No m'apreteu molt.
1: Lo que siga, molt benvingut.
0: Gràcies, Txelo. Adéu.
1: Adéu.

0: anem acabant amb música de Falles, perquè sí, perquè este cap de setmana, ja ho estem dient durant tot el dia, i així serà també demà i després demà, hi ha molts actes d'agenda, moltes festes, moltes ganes de ballar i de passar-se-ho bé, i de, per què no, de fer una nit com la del 26 de setembre, doncs una nit especial. Què és el que de segur fan totes les comissions falleres de Xàtiva en el mig any faller que se celebra, com sol ser habitual també, al pàrquing del pavelló de voleibol. Començarà tot l'acte protocolari a partir de les 8:30, després el sopar, i ja després, hasta que el cuerpo aguante, Paco Cisternes, una bona festeta. Com estàs, president de la Junta Local Fallera de Xàtiva?
1: Ja t'ho he dit, amic, ho he tancat molt bé.
0: Estàs molt bé.
2: Molt bé, la veritat que sí.
0: Celebrem. Com es presenta este mig any? És que estem a 6 mesos ja, eh? Jo no espero 4.
2: Sí, no, ja anem restant de 6 mesos, perquè ja estem a 22?
0: Estem a 23.
2: 23, sí,
0: estem
2: pues, a... ja han passat 5
0: el que mesos és... i 3... Bueno, vale,
2: bueno, no, 6 mesos, mig any. Estem a mig any per disfrutar-lo i gaudir-lo totes les comissions, tots els fallers, falleres, i el que vull vindre també, pues, ja sap que se pot anar que és a la falla i sense ser fallero, des de dins de la falla, pues, se col·labora també el que és en l'acte i en cada comissió tenen pues, això, el seu sopar, el seu preu i ja està. Nosaltres, pues, com bé sabeu, la festa, diguem la festa, perquè n'hi ha que celebrar el mig any, n'hi ha que celebrar les falles, pues mos reunirem 1.650 falleros falleres.
0: Imagina't.
2: Vale? L'any passat van ser uns poquets més, van ser 100 més, però 1.650 ja és una bona xifra.
0: I tant.
2: I l'horari, com bé has dit tu, serà de les 8:30 a les 3:30, ja que en guany, pues, diguem, ens podem allargar un poquet més, ens allarguem un poquet més i ja està. Tindrem l'orquestra Next i després tindrem dos DJs. Faran el duo de DJs, no serà uno antes i l'altre després, sinó faran ahí un poquet d'això. Un
0: poquet de cara.
2: Entre ells, un cara en cara, i que disfrutar-ho tot.
0: Que bé.
2: El
0: primer de tot serà, això sí, l'acte protocolari, no?
2: Sí, a les 8:30 és l'acte protocolari, que se fa la desfilada per totes les comissions, tots els representants de comissions i seran el que és en desfilada, ens farem en les dames, la fallera major, perquè és el d'adults, la fallera major, Cristina, estarà el que és pues, acompanyat per Roger, Maria i jo en el tema protocolari, i si anem, ens farem la foto de grup de totes les comissions i ahir es començarem el que és el sopar i a les 10:30 començarem el que és el tema de l'orquestra.
0: Moltes ganes de festa, no? M'imagini.
2: Pues moltes ganes de, te dic, d'enjuntar-nos i vulguis no, és un dia que dius, te distendixes.
0: París que estem en falles.
2: Sí, te distendixes i dius, bueno, xarres i el que tinga que vindre o ha vingut, pues ho passem i tant, a disfrutar-ho.
0: És un bon dia també per a enjuntar-vos, com bé dius, i per a veure quina és la situació de cara ja, com diguem, al mes de març de l'any 2027. Sabem que és... bueno, es pretén ser un any intens. No sé si en el món faller també.
2: Pues sí, en el món també. Bueno, en el món faller, pues també, vulguis no, ja es comencen el que és... hem acabat el que és els nomenaments i ja es comencem ara el que són les presentacions.
0: Les presentacions, esteu ahí ja.
2: Estem ahí, la setmana que ve també tinguem el que és el tema del rally, que el farem en el Jardí de la Pau, perquè crec que està el que és l'Aulet, segons me van dir, 2, 3 i 4, tu ho sabràs millor que jo, però jo vaig preguntar i m'han dit, estarà l'Aulet? Pues bueno, anaríem al Jardí de la Pau, que allò n'hi ha per tots, el que és per fer activitats, perquè este dissabte també hi ha activitat, i el diumenge també tinguen el que és la carrera contra el càncer.
0: Bueno, també participeu?
2: Sí, també aniran les falleres majors acompanyades i aniran el que és a fer el recorregut o la carrereta, un poc. Acte de presència, per lo menys.
0: Gitans a les 4 del matí, no sé si estaran per a fer 6 quilòmetres.
2: Per això estem. Però l'acte de presència se farà per part de les falleres majors i junta local fallera.
0: Bueno, és important estar en tots els actes, i més si són actes també d'este estil, com és una carrera
2: sí,
0: a favor
2: sí.
0: del càncer. I bueno, com estan ja les comissions, com bé has dit, ja ho acabant nomenaments, ara ja comencen les presentacions, sabem que també és una agenda molt marcada sí. i molt, molt, important com s'afronten aquestes dates.
2: Sí, el que és el, pues, vulguis o no, el que és les comissions ja estan preparant tot el que és el tema escenari, el tema de a propòsits, el tema de pues, que isca el que és les presentacions el millor possible, perquè també ja tinguem ahí un concurs de presentacions que, vulguis o no, pues, sempre pillar algo, pues, sempre va bé, o un banderí o premi econòmic que també tinguem assignat ahí, pues, sempre ve a les comissions un poquet d'ajudeta extra per suportar el que és l'any i anar fent.
0: Doncs Paco Cisternes, gràcies per vindre a contar-nos com, no només com prepareu i com esteu ja llestos per a este mig any que se celebra, recorden els oients, este dissabte, sinó també per allà anar posant-nos en situació de totes les coses que venen, que en seran moltes, i per descomptat, com sempre, els donarem veu així a Radio Xativa, a la cadena SER. Gràcies per vindre.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres, no apreteu molt, que el diumenge vull veure bona cara.
2: Sí. I tant que sí. Bueno, mos citarem tard perquè vull que no n'hi ha que replegar taules, cadires...
0: El cos fallero també està acostumat a això.
2: Sí, és la veritat que sí. La veritat que sí.
0: Gràcies, Paco.
2: A vosaltres. Moltes gràcies. Adéu.

Anem, com sempre, doncs amb bona música i amb ganes de ballar. Gràcies per estar ahí a l'altra banda un dia més, siga a través de la ràdio, siga a través de la web, siga a través de l'app, siga on siga que ens escolten i com ens escolten. Facen bondat. Gràcies per estar a l'altra banda. 2:07, actualitzem la informació amb Fèlix Lluc, Carla Benavent i jo mateix, hora 14, Xàtiva i Comarques, 3:20, Ser Deportiu, 7:20, La Ventana, 9:10, hora 25, Deportiu.

0: Vamos a ampliar ya los asuntos, algunos de los asuntos que hemos adelantado en la portada de este programa. Vamos a empezar hablándoles de voleibol. El Family Casualty Voleibol se ha clasificado para las semifinales de la Copa Comunitat tras superar sus dos compromisos del pasado fin de semana. Ganaron el sábado al Fabraquer Campello por 1-3 y el domingo se impusieron al Valencia por 0-3. La semifinal, ojo, tomen nota, es entre semana, no hay Champions, se juega hoy, 8:15 de la tarde, ante el Lelemán Conqueridor Valencia, en el pabellón municipal de voleibol, un rival de la máxima categoría nacional. Por su parte, el ahora Voleisativa cayó por 1-3 ante el Playas de Benidorm en la Copa, equipo también, por cierto, de categoría superior. Ampliamos. Quique Mateo, buena vesprada.
1: Hola, Félix, buena vesprada.
0: Comencem per la crònica del passat cap de setmana.
1: Bé, pues el passat cap de setmana va haver molt de vòlei. No sé per on vols que comencem, si per les xics o per les xiques.
0: Comencem per les xiques i després ja parlem del masculí i de la semifinal d'avui.
1: Perfecte. Bueno, pues l'hora vòlei Xàtiva femení, que com saben tots els oients, milita en la primera divisió nacional, és la tercera categoria del vòlei espanyol. S'enfrontava en el segon partit de la Copa Comunitat Valenciana, que només sabeu que poden jugar aquells equips que militen en lligues nacionals. Va disputar el seu segon partit contra el Playes de Benidorm, conjuntament d'una divisió superior. L'equip de Xàtiva van perdre al final per 1-3 amb parcials de 18-25, 25-19 a favor de l'equip de Xàtiva, 20-25 en el tercer set i 23-25 en el quart set. La veritat és que quan va acabar el partit, els entrenadors de Xàtiva estaven molt contents del rendiment de l'equip de Xàtiva. Se va competir i se va competir contra un rival superior. Se li va ficar molt complicat al rival el partit. Vam estar a punt de forçar el 15-7. Destacar una gran entrada de públic al pavelló i després, bueno, pues lo que més va destacar, pues a banda de la lluita, el treball en saque de l'equip de Xàtiva, pues bueno, va destacar que l'equip visitant pues té jugadores que bueno, que fan el punt quan necessiten, digamos, no? I aquesta efectivitat en atac va ser lo que es va mantindre vives a les de Benidorm, però la llàstima va ser que el partit, després de posar-se 1-1, el tercer set va ser molt igualat i en el quart set la clau va estar en eixe 24-23, que se va demanar un temps mort per el Benidorm. Van tancar el partit, per allò que diguem, de les jugadores de superior categoria, però bueno, jo crec que la veritat és que molt contents, molt bon sabor de boca. La Copa, a més, té això, que t'enfronta sempre a rivals que solen ser d'una divisió superior, i bueno, és una preparació òptima ja per la setmana que ve, que començarà la Lliga de l'Hora Voleixativa, així en casa, contra el Múrcia.
0: Una llàstima, i molt bé, per aquest segon partit. Vinga, parlem de masculí. Un ràpid resum de com va anar el passat cap de setmana i sobretot la prèvia del partit d'esta vesprada.
1: Vale, pues mira, la veritat és que estem molt contents. Això és la primera. Els tècnics estan molt contents, s'està treballant bé, estan acompanyant els resultats, que això sempre és important, no? I bueno, per la Copa és el que comentem, en la Copa s'enfronten rivals de diferent categoria i a voltes se donen sorpreses molt, molt grans, no? que ara comentarem. L'equip de Xàtiva tenia la primera papereta en els octaus de final contra el club voleibol Fabraquer del Campello, que venia de guanyar els seus dos primers partits en les fases prèvies, no? I, bueno, era un partit difícil perquè se jugava en la canxa del Campello, era un dissabte a les 11 del matí, no és un horari massa habitual per a aquestes categories, però, bueno, l'equip de Xàtiva va treballar, va guanyar finalment per 1-3, en un primer set molt igualat, en un 25-27 per a l'equip de Xàtiva, un segon set més tranquil, un 17-25, El tercer set jo crec que va haver una relaxació un poquet de l'equip de Xàtiva perquè anaven en una avantatge prou important, però finalment, bueno, és el que comentem, no? Els equips van a tope i va guanyar el Fabra aquest per 25 a 23, i després, pues, bueno, podem sacar un quart set en què ja l'equip de Xàtia va dominar, ja no va confiar en més que les seves possibilitats i bueno, se va donar més tensió als jugadors i van tancar el partit per 1-3. Bé, això feia que estàvem a l'espera del partit del dia següent, que enfrontava al Club Voleibol València i al Club Voleibol Almoradí. L'Almoradí és un club de categoria superior al València i bueno, pues, tot el món pensava que ens enfrontaríem a l'Almoradí, així no ho van dir en les cròniques de la setmana passada, però bueno, aquestes coses que passen, el València li va guanyar a l'Almoradí i pues, bueno, el rival que ens va tocar va ser el València, un equip de la tercera categoria, espanyolo, i bueno, jo crec que l'equip de Xàtiva va demostrar molta solidesa, va guanyar 0-3, 15-25, 19-25, 19-25. Jo crec que se van eixir molt bé les coses, se va estar molt ben recepció, se va estar molt efectiu en atac i en bloqueo, una intensitat defensiva molt gran, que encara que l'equip local va espentar molt, però bueno, al final ja tenien la classificació per a les semifinals. I bueno, pues arribem a les semifinals i les semifinals ja són paraules majores perquè ens toca el màxim representant de la comunitat valenciana, l'Eleman Conqueridor València, que juga en la Lliga Professional, que l'any passat va jugar Copa d'Europa. Bueno, un equip que té un pressupost altíssim, no? Que no podia ser menys, i les coses bones que tenen la Copa. Enfrontar-te a estos rivals, que d'una altra manera seria molt, molt complicat, i bueno, el partit serà avui dimecres a les 8:15, un poquet a petició dels compromisos que té l'Eleman Conqueridor València, que tenia que jugar divendres i dissabte en Sòria i ens van demanar pues, jugar a partir d'entre setmana. Nosaltres, evidentment, pues, no pot ser d'altra manera, pues, es van facilitar un poquit aquesta preparació que tenen ells després de vindre de França de jugar un torneo, no? I nada, pues jo crec que un regal perquè primera per a jugador, no? El poder enfrontar-se l'equip de Xàtiva a un equip tan bueno, pues com el d'Eleman Conqueridor. Després perquè portar a Xàtiva un partit de característiques i disseny nivell no és molt normal tampoc, no? I bueno, pues hi ha una oportunitat pues per a evolucionar jo crec que serà un bon partit. Ells, a més, són els organitzadors de la final de la Copa, en el supòs de que passen, i m'imagino que vindran a per totes. Així que, bueno, pues està bé esperar a les 8:15 el partit entre el Family Cada Xàtiva Voleibol i l'Alemany Conqueridor de València.
0: Molt bona prèvia. És una bona ocasió per a veure voleibol i de bon nivell així a Xàtiva. Bé, Quique, alguna coseta més respecte al voleibol?
1: Bueno, realmente ja estan començant a jugar les categories de base que l'Aura Voleixativa Cadet Femení de la primera divisió va guanyar en Mutxamel per 0-3, que l'Aura Voleixativa Femení de la primera divisió nacional va guanyar contra el Sedaví 3-0 i una derrota del Cadet Masculí, del Xàtiva, de la primera divisió també, contra la Gandia. Ja estan en marxa pràcticament totes, quasi totes les lligues, i ja la setmana que ve pràcticament pues, ja arrenquen totes, incluïdes la Superliga 2 i la Primera Nacional.
0: Què tenim este cap de setmana? Entenc que sí, hi haurà partits, no?, al pavelló de categories de base.
1: Sí, este cap de setmana tenim el divendres Copa Femenina, el divendres a les 8:15 contra el Voleigrau de Castelló, l'últim partit de Copa. Després tenim el primera divisió autonòmica juvenil femenina, que es desplaçarà a Santa Pola, i al costat de Alacant, per a jugar a la Superitalesa de l'Esprà el dissabte. I després, bueno, pues n'hi ha partits de la primera divisió autonòmica júnior masculina, de la segona divisió autonòmica juvenil masculina, que es desplaçaran a Torrentes, dos equips. Després la primera divisió cadet femenina es desplaçarà a les 10 a la canxa del Real de Gandia, al igual que la primera divisió autonòmica infantil femenina, el Carlero Xàtiva també es desplaçarà a Real de Gandia. En la segona divisió autonòmica infantil femenina es desplaçaran a Mas Camarena, allà a proper de Godella, el Carlero Xàtiva Verd. en la primera divisió autonòmica cadè masculina, l'equip de Xàtiva jugarà en el Campello el diumenge a la una. I bueno, pues la veritat és que ja va ben molt de partit el cap de setmana.
0: Ja està en marxa el Bolívar, a l'espera ja d'aquesta lliga, tant de la Superliga 2 com de la Nacional, per a l'equip femení. Quique, moltes gràcies. Ens veiem, bona vesprada.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Dejamos el voleibol, seguimos avanzando en lo que ha sido el fin de semana.

0: para el balonmano. Y cada miércoles la información nos llega a través de Enric Martínez. Enric Martínez, bona vesprada.
1: Hola, feliç, bona vesprada. Així estem de nou per contar tot el que ha ocorregut al món de l'handbol aquest cap de setmana passat, que va ser molt i variat. La majoria dels equips de la base, així com el juvenil, es desplaçaven, bueno, el juvenil no, el juvenil va jugar així a casa. La resta dels equips de la base es desplaçaven al Càcer per jugar el torneig Fernando Llàcer, un torneig de caràcter amistós en el qual van participar, com hem dit, tots els equips de la base. El Benjamí es va enfrontar a l'Alcàsser amb victòria per a l'equip de Xàtiva, amb algunes imprecisions d'inici que van anar corregint-se i que a poc l'equip va controlar millor el joc i, bueno, victòria, però sobretot destacar que sí que s'ho van passar molt bé. Els alevins

es va imposar per 17 a 10 i contra l'Alcàsser per 20 a 0. Molta intensitat, bona actitud de l'equip, que va mostrant pues, tot el treball, el gran treball que s'està fent en la pretemporada. L'equip de Xàtiva segueix millorant tant en atac com en defensa i també la transició, per tant, molt content, i la veritat és que el triangular va servir per a estar un poc més il·lusionat en aquest equip de l'infantil. El cadet femení també jugava contra les xiques d'Alcàsser, no van poder guanyar, va guanyar Alcàsser per 36 a 24. S'enfrontaven a un equip molt més treballat, amb més rodatge, i al qual pues, les nostres jugadores van intentar plantar cara. És un equip en el qual s'han incorporat moltes jugadores noves i per tant pues, falta un poc acoplar i entendre més el nostre joc. Pèrdues de valor, la defensa de l'Alcàsser va ser prou agressiva i això va fer que les nostres jugadores tingueren més dificultat per a circular el valor, però tot i això les nostres xiques no van deixar de competir i per tant estem segurs que anirem cada vegada més. El cadet masculí, el Gestoria Macías, pues, també va jugar un triangular, però no va poder guanyar cap dels dos partits. El va enfrontar contra dos equips, dos rivals forts, com és els Maristes d'Algemesí i el propi Alcàsser, i tot i que l'equip ho va intentar, no va poder traure, com hem dit, cap resultat positiu. No obstant, sabem que l'equip està treballant i esperem que arribi en una bona forma a l'inici de la temporada, que serà d'ací breu. El juvenil va jugar el primer partit en esta pretemporada, perquè encara no havia pogut jugar-ne cap, i la veritat és que va jugar el diumenge al pavelló Francisco Ballester. Es va enfrontar al Mislata. El resultat, el nostre juvenil 18, el Mislata 27. Un partit amb molta intensitat des del primer minut, com correspon ja a esta categoria, defenses fortes, però amb molts errors per part nostra de cara a porteria. Hem de dir que el nostre equip li falta rodatge. Vam tindre, com vaig comentar la setmana passada, hem tingut dificultats per a tancar l'equip juvenil, teníem molts dubtes i per tant, tot i que els jugadors han estat entrenant, també el sènior, etc., però encara es falta aquest ritme de joc que esperem que d'ací a l'inici de competició, amb algun amistós més, puguem anar agafant. Este era el primer partit que se disputava, la primera part molt bé, amb molta intensitat, però clar, en la segona part, la aspecte físic pues, es va anar passant factura i el rival pues, va anar a poc a poc aprofitant aquesta falta d'energia per anar marcant un poc les diferències, aprofitant per suposar de les nostres imprecisions. Com hem dit, primer partit de pretemporada on es van veure moltes coses positives i, bueno, i com no, amb molt de marge per a millorar, perquè això no ha fet més que començar. I també el dissabte, per la vesprada, el sènior masculí, el restaurant Moncho, jugava a casa un partit contra de preparació, també contra un equip de segona nacional, en aquest cas el club handbol sueca. El partit d'anada i a Sueca se va perdre per un gol averàs prou considerable, i així en este partit d'aquest cap de setmana el resultat va ser 27 restaurant Moncho, 27 club handbol sueca. Per tant, un partit molt igualat, un partit disputat des d'inici amb molta intensitat. Hem de dir que vam començar molt bé l'equip del restaurant Moncho amb recuperacions de pilota en la defensa, però malauradament no vam saber transformar aquestes clares ocasions a la contra, fallant davant de la porteria, i això va fer que l'equip de Sueca, un equip ja veterà, pues avançara amb un 0-5 en el marcador als 10 primers minuts. Molt de treball defensiu, vam continuar treballant, esta vegada sí que ens van anar aixint a poc i la materialització de les accions que aconseguíem en defensa recuperar, i el descans arriba amb un resultat pues, molt ajustat, de 10 a 11. La segona part, el Sueca va pujar la intensitat,
però també hem de dir que la nostra defensa va estar molt bé. Els dos equips van decidir jugar amb molta llibertat, amb molta intensitat, i a un ritme

0: molt alt. Se nota ja que els equips ja porten més d'un mes treballant i això ja feia que les accions pues, foren amb molt de desgast físic. Això també ens ve molt bé, perquè ja estem, ja com aquell que diu, ja a punt de començar la Lliga i bueno, pues, al final partit d'empat amb un bon sabor a boca de cara ja al quasi, quasi immediat inici de la Lliga. Encara ens queda per jugar un amistós, que ara parlarem, i però bé, molt contents de la trajectòria que està portant el nostre equip sènior, el restaurant Moncho, en esta pretemporada. I per a el proper cap de setmana, el 26, el dissabte 26, anem a tindre uns partits que contra el Florida, l'equip de Catarroja. Hem dividit un poc els equips, uns jugaran a Xàtiva, altres aniran, es desplaçaran a Catarroja. Per exemple, a Xàtiva jugaran l'Aleví en el poliesportiu Les Pereres a les 10, torna a repetir, l'Aleví contra el Florida, i a les 11 el cadet femení també contra el Florida. Així, a Xàtiva, en Les Pereres. I a Catarroja es desplaçarà el cadet masculí per a jugar a les 9:45 contra el Florida, a les 11 l'infantil, també contra el Florida, i a les 12:15 el juvenil tindrà també un altre partit difícil contra el Florida. El sènior restaurant Moncho tanca la pretemporada en un partit ací a casa fora casa contra l'Alcàsser. A les 6 es desplaçarà Alcàsser per a jugar, torna a repetir, Alcàsser restaurant Moncho. Un equip també de segona nacional que sabem que estarà molt reforçat i que serà també una bona pedra de toc per a veure si l'inici el tenim també com hem fet esta pretemporada. I el sènior femení, el Clínica Dental Carralero, tindrà un doble, diríem, doble partit aquest cap de setmana. El divendres se desplaçarà a Sueca per a jugar contra l'equip de casa, i el diumenge també en Oliva faran un triangular entre l'Oliva, el Jaume primer i el Clínica Dental Carralero, també intentant posar-nos al màxim en forma per a aquest inici de Lliga. Bé, i això és tot, i continuarem informant. Bona vesprada.
1: Gracias. Cerramos balonmano, buscamos más información.
2: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
3: Pues yo solo oigo la carretera.
2: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. BBP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
4: Volkswagen Motor Pacífico, en carretera Llosa de Ranes 5, Xàtiva.

0: medida que van pasando los días de esta nueva temporada de Ser Deportivos, vamos recuperando deportes, recuperando protagonistas. Me ha asegurado a micrófono cerrado que ha tenido tiempo para relajarse. Yo personalmente no me lo creo. Nunca está relajado del todo. De hecho, el Kunatasio Sativa ya ha tenido una primera competición y nada de relajarse, porque ha conseguido ya dos medallas en ese autonómico de aguas abiertas disputado en el puerto de Gandía. En la prueba de los 2.500 metros, Guillem Casesnoves logró un bronce categoría absoluta con un tiempo de 31.26 y Sofía Andrés fue plata en máster con 39.13. Además, Itaiza Sánchez fue séptima en categoría junior. Esta competición ha supuesto el inicio de la temporada para el club setavense. Paco Artal, bona vesprada.
1: Bona vesprada, què tal, Félix?
0: Molt bé. De veritat estàs relaxat?
1: Bueno, estem ara... en estiu ens ha donat temps a tornar, quan ja entres en eixa estat fent de relaxació i ja estàs tornant a començar realment, no? Aleshores, sí, un parell de dies o tres ens ha donat temps a desconnectar.
0: Un parell de dies o tres en tot l'estiu.
1: Sí, no, perquè el camp mai para i nosaltres, pues bueno... En este cas, pues, sempre estem, m'imagino que tots els entrenadors, pensant en la temporada següent, acabes una temporada i no acabes de desconnectar, analitzes errors, coses que s'han fet bé, per ja millorar, i quan entres en aquest moment de relax és quan ja estàs començant. O sigui, que no dona temps tampoc a una desconnexió brutal. Vamos.
0: A veure, abans de parlar de la primera competició, com s'ha iniciat la temporada en el club? Com anem de nedadors i nedadores?
1: Pues mira, ara justet esta matí estava fent renovació de llicències. Pense que anem a tindre un número similar a la temporada passada de llicències. Tampoc puguem augmentar-les perquè, bueno, com ja sabut des de la temporada passada, l'espai de la piscina és el que n'hi ha. No es pot fer més, ni se poden fer més carrers en la piscina, ni se poden ampliar horaris, ni res. Per tant, nosaltres treballem en un número de nedadors que ens puguem donar el que necessiten per a que progressin fins a la categoria júnior i absolut. I ja està. També és cert que confiem en aquesta escola municipal, no?, en monitors molt preparats i bueno, independentment de que nosaltres tinguem des de prebenjamins, sabem que d'aquesta escola municipal ens té que nutrir, no?, un poquet a lo que són els equips. Si la piscina no dona més espai, lo que no anem és a complicar demanant per fer una cosa que ja està fent tot l'Ajuntament i que confiem en ells en que cada temporada ens entren nedadors d'ahir. És un poc la filosofia, perquè si no puguem donar als majors en els horaris que tinguem els horaris d'entrenament necessaris per aconseguir els èxits que vam tindre la temporada passada repetint medalles nacionals i finalistes, que això, bueno, és el que busquem, vaja. Però bueno, al final, com dic sempre, això és un esport que és ciència, però n'hi ha que aplicar l'arte de buscar els espais i gestionar bé els espais que tinguem. I realment, bueno, en el que ens han donat anem a tornar a fer soroll, que és la idea.
0: Esta temporada, a hores d'ara, es presenta com una continuïtat o puguem fer més coses o no puguem fer tantes coses?
1: Anem a veure. Jo sóc dels que pensa que en categoria aleví, infantil i majors puguem fer cosetes, perquè bueno, nosaltres ja es comencem a entrenar. I en benjamins hem canviat un poc la filosofia d'entrenament de club, ¿vale? De fet, vaig estar convidat en tres nedadors, en Ian, en Lara i en Lucas, en la selecció espanyola, una concentració en Buitrago de Lozoya, que estava el director tècnic de l'Espanyola, i ahir ens han fet veure la importància del treball de tècnica, no?, en aquestes edats, en millorar. Hi ha una frase que em va marcar molt, de Aswin Wildeboer, un nedador que seu campió del món, i és «hacer lo básico bien hecho». Pues en això estem, no?, en que assimilen molt bé la tècnica, en que naden bé, i ja tindrem temps perquè entrenen, no?, que és quan abans anaven bé, abans es posaran a entrenar. Entonces hem pegat ahí un xicotet saxó a totes les estructures i en aquestes categories el que anem a fer és molt de treball de tècnica, que anaven bé, és la prioritat, I bueno, la veritat és que a partir d'Alevi infantil i júnior ja entrenen i tenen més hores d'entrenament setmanals que tenien la temporada passada. Per això t'ho dic, han fet una obra d'enginyeria. En menys hores setmanals totals com a club hem aconseguit que els grups que tenen que entrenar puguen tindre més horari d'entrenament.
0: Enhorabona.
1: No me preguntes com, però me va aixir, eh? I si t'ho tinc que explicar, tampoc t'ho podria.
0: Bé, si algú té interès, que li pregunti directament. Alguna tasca sativa, com es pot fer això. Vinga, primera competició de la temporada i primeres medalles.
1: Sí, bueno, al final és en aigües obertes, en el port de Gandia. És primera competició de la temporada, però realment encara és part de la temporada anterior, perquè fins al 31 de setembre se considera temporada passada, però realment nosaltres hem més començat a entrenar. La veritat és que bé, bueno, les medalles era algo, en el cas de Guillem era la primera vegada i crec que Sofia també que anava ben... crec que els tres que nadaven en aigües obertes i la veritat és que jo vaig estar allí perquè, bueno, per això que té tal ses pel matí, mira, me'n vaig a veure l'ambient d'això de les aigües obertes i la veritat és que va estar molt bé. Fer 2.500 metres per Guillem està molt bé, però en el cas d'un màster com Sofia i Taisa, que és una xiqueta més jove, demostra, bueno, pues que estem en el camí i, bueno, tinguem representació en tots els campionats, que és la idea. Allà on hi ha, anava a dir piscina, però això era el port, allà estarem, en tot el que puguem allà estarem.
0: Bé, tenim alguna competició este cap de setmana o no? Encara és molt
1: no, content. Les competicions en principi es comencen en octubre, la primera és el 17 i 18 d'octubre, i bueno, i pas començar la temporada B, si no hi ha ningú canvi la farem a les Pereres. Com tots els anys, la primera la fem allí i ens serveix un poc també de presentació de l'equip de júnior i absoluts, infantil i majors, vamos.
0: Paco Monagrell, com sempre, moltes gràcies.
1: A tú, anem parlant.
0: Adeu, adeu.
1: Adeu.
0: Dejamos la natación, seguimos.
2: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.

0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Xàtiva y Comarcas? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Xàtiva y escucha Radio Xàtiva desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
2: ¿Conoces la marca de coches que se fabrica en Valencia? ¡Geely! La marca más vendida en China. ¡Geely! Y la nueva incorporación de Moy Motor. ¡Geely! ¿Y sabes la última de Geely Moy Motor? Tenemos 25 unidades del nuevo Geely subhíbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía y con condiciones especiales de gerencia. ¡Sí, sí! ¡Solo 25 unidades! ¡Y solo durante este mes! ¡Te esperamos en Geely Moy Motor!
0: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
3: A ningú que li passe una història d'amor.
4: Avui tenim a nosaltres l'autor de Supervivent, una obra que ens convida a reflexionar sobre la vida, les dificultats i sobretot també sobre la capacitat de les persones per tirar endavant davant de les situacions complicades. Es presenta este divendres a les 7 a la Font de la Figuera, així que saludem a Pere Miquel. Hola, què tal, Pere, com està?
5: Hola, bé, nada, sí, atenguem-ho, dime.
4: Bueno, el títol és una paraula amb molta força. Com ha nascut este llibre?
5: Este llibre, mira, vas començar fa molts anys. Jo anava escrivint, ens anava deixant en un caixó, i de repent, un dia anem pa Camillares, una, anava una xiqueta que és arqueòloga i em diu, tu coneixes a Rafa Arnal? I no, pues parla-li de la teva poesia. I vaig parlar amb Rafa Arnal quan el Covid. I vaig deixar els papers i tal, i van passar els mesos i no dia res. Va passar lo del Covid i no dia res. I un dia va vindre a ma casa directe i es va estar així una hora i pico xerrant. Li va agradar. I gràcies a ell, pues, han pogut editar tres, perquè no, este és l'últim, i estic preparant-me un altre.
4: Ah, que bé. Bueno, ara després ens comentes un poc més d'aquest llibre, però ara mateix parlem de Supervivent. Per què este títol? Què significa aquesta paraula per a tu? Què representa dins la història? Bueno, dins del poemari.
5: Supervivent, pues, som un grup de gent que tots estem tocats. Uno té el cor, l'altre no sé què, a mi m'ha tocat el Parkinson, ja que cada un tinguem una cosa. I som supervivents de tot això, saps?
4: Que bonic. Bueno, realment parlem ara de la portada. Què representa la imatge que apareix? És una imatge que vas imaginar des del principi o va sorgir durant el procés de creació?
5: No, l'editora,
4: no?
5: No, la fa Enriqueta Hueso, que és una, una artista de renom internacional, ara està a Nova York i tal, i es va prestar ella a posar la portada d'una dona que està així d'un cor.
4: I Pere, quin és el missatge principal que t'agradaria transmetre als lectors amb Supervivent?
5: Com? És que no t'ha...
4: Que quin és el missatge que t'agradaria transmetre als lectors amb este llibre?
5: Ah, doncs pues que n'hi ha esperança.
4: N'hi ha esperança per a seguir.
5: Per a tot. Perquè estem en un moment molt complicat de canvi climàtic, de tot, de l'increment de gent intolerant, molt... Sí.
4: Quina consideres que ha sigut la part més difícil del procés d'escriptura? Dic jo, el pas del temps escrivint-lo o el fet que es publicara?
5: Va ser el que es publicara. És que publicar és fotut. I més si el dediques a la poesia, saps? El primer que em va dir l'editor va dir, tu vols fer-te ric en això? I dic, no. Per lo menos que no em costes diners de la butxaca.
4: Claro.
5: I ara, doncs, pues, estiguem mantinguent-ho, saps? No m'ho farem ric, però també... No me l'afectava molt.
4: I Pere, com vas començar tu a escriure poesia?
5: Pues fija, jo vaig en l'Institut de Canals en 1999, va ser.
4: Vaja, quant de temps.
5: Quan anava a, pues, anava a Cou i estava a punt de votar a la universitat. Ahir en l'Institut de Canals van fer un certamen literari i em vaig presentar. I resulta que diuen els guanyadors i encenc, vos demana un no, i era el títol del poema, i ostres, pues m'ha tocat.
4: M'ha tocat a mi.
5: Sí, i va tocar a mi, mira.
4: Que bé. Tens més llibres, a part d'este que estàs escrivint, és el primer?
5: És el tercer.
4: Ah,
5: tercer de poesia.
4: Sí, el tercer de poesia. I pots contar-nos un poquet també de la teua trajectòria? Quins són els llibres? Conta'ns un poquet més d'ells.
5: El primer va ser, ja t'ha dit, ja ho he volgut dir abans, que va ser pues, de casualitat de conèixer este home. I ahí se replegava pràcticament tot el treball de més de 10 anys o més de dedicar-me a escriure poemes, saps? I el que passa és que pues, la cosa no anava. I quan va arribar, jo me'n vinc per casí, perquè estava en la Valltorta, soc arqueòleg i estava en la Valltorta, i vinc per casí i veig que un home tenia l'Ubuntu, que és un sistema lliure d'escriptura i tal, software, i jo dic, ah, pues jo també. I en una vespre m'escarregué tots els tres discs durs. O sigui, vaig estar 6 mesos per recuperar tota la poesia.
4: Pues,
5: o sigui, el primer que es diu tot canvia, res queda, es va salvar de milagre. I això era el primer. Però, vamos, i el més gordet, això el més gordet, perquè és que arreplega diversos llibres.
4: Claro.
5: Després tinguem el de Entre soroll d'aigua clara, que és una continuació. Els tres són una continuació. El que passa és que ara en supervivent sí que n'hi ha una fractura. No tens que veure el supervivent, tens que veure en el poemari que estic escrivint ara, que encara no té títol. Ja me l'ha corregit una lingüista, o sigui, estic molt content, va així la feina. I què fem? Pues fem presentacions de llibres, perquè quan cobrim la part econòmica el tirem a l'editorial i es poden passar-lo per la impremta i ja està.
4: Claro.
5: I per una altra cosa, el dir que el presentar-ho en Font la Figuera és perquè jo vaig néixer en Font la Figuera.
4: Ah, sí? Eres d'allí?
5: Sí, sóc d'allí.
4: I l'única presentació que fas és allí?
5: Eh?
4: L'única presentació de llibre que fas és a la Font?
5: No, ja n'ha fet moltes.
4: Ah, d'este llibre ja n'has fet.
5: Del llibre ja n'ha fet. Este el van traure en la fira del llibre. Ja fa temps. Però vaig dur a mi mateix que tenia que portar a Font la Figuera conciliar-me en el poble, saps?
4: Exacte.
5: I vaig dir a l'Ajuntament, va dir que sí, vaig parlar amb la regidora de Cultura, Cristina, i d'ahir pues, el divendres que farem la presentació.
4: I com ha sigut l'acollida d'altres presentacions d'aquest llibre en altres jocs que has fet?
5: Pues de
4: molt temps, bé, no?
5: D'anar 4 persones a omplir el seu local, des que depèn, no saps mai què va passar.
4: No saps mai.
5: La que més vam arreplegar gent va ser la presentació del primer llibre en Vallada, que jo crec que era per veure qui era ese premical que n'hi havia ahí darrere, si era un altre, però bueno, el cas és que va omplir. I també n'hi ha que ser sincer. Pues ja se'n diu molt poca, saps?
4: I se
5: n'escriu molt poca.
4: Massa poc pel la curra que té i tot el treball que hi ha darrere. I, Pere, quan una persona acaba el llibre, quina és la sensació que t'agradaria que li donaràs? És a dir, reflexionar sobre la vida, emocionar-se...
5: Sí, pues això, el bon és que encara eres capaç d'escriure-lo, perquè si tinguem problemes, igual aquests problemes ens impedeixen d'ací poc de temps no funcionar, saps? Ahí supervivent, o sigui, i, pues jo què sé, la tolerància, m'agradaria que la gent fora tolerant. El poemari no és... Este poemari no és això, no és tot, o sigui, jo marco un poema que es diu dedicat a l'emèrit, al Borbó emèrit, i després faig diversos poemes, i jo estic dins de la línia de la poesia social. Clar, això pot... Jo, el primer que faig és dir-li-ho a la gent, o sigui, perquè no vinguin després en històries, o sigui, tinguem que ser coherents, tinguem que ser més persones i no enganyar a ningú. O sigui, perquè a vegades, jo me recordo que en Vallada pues, n'hi van vendre molt i va haver gent que es va comprar i després m'ho va tirar per cara i dic, escolta, jo a tu no t'ho enganyat, que t'has enganyat de l'estu.
4: Són coses que passen, sí. Pere, doncs per acabar ja, el deixes estar. Un minut d'hora per a que convides els oients el divendres a l'hora de la teua presentació, vale? Pots començar, convidar-los.
5: Com diu?
4: Que el t'anime a convidar als oients a que vagin a la presentació.
5: Ah, pues nada, que vinguin a la presentació el dia 25 el dia 25 de setembre a les 7 de la vesprada, i segur que disfruten, perquè ho ha fet en plan de risa, en plan de que la gent s'ho passa bé.
4: Clar que sí.
5: Perquè tinc moltes anècdotes de quan jo encara vivia per la Figuera, i, bueno, i altres anècdotes de treballs que m'estan fent per ahir, sí. I segur que la gent per almenys no es riu, saps?
4: Segur que sí.
5: La risa és molt important també.
4: Pere, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
4: Adéu.
3: Fàcil amb les frases populars.

0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: En Radio Xàtiva ya hemos empezado la nueva temporada. Nuevas sintonías, nuevas secciones y también nuevos colaboradores. Los lunes abrimos la semana con Comarcant y después Sergio Rubio.
2: El treball que se fa un arxiu de gestió documental.
1: Los martes, como cada semana, llega el libro de tu vida.
3: Amb una prestatgeria gran de un poti-poti, doncs està bàsicament assat.
1: Los miércoles ponemos sabor a la radio con el rebost de Carlos Beltrán.
4: No, a mi m'encanta la brasa. Tot el que sigui la brasa està bo.
5: Pues mira, lo que fem la tomaca valenciana o tomate.
1: Los jueves es el turno dels Pepes. Pep Sánchez y Pep Botifarra.
6: Bon dia, estimacho.
7: Oients, diu la buena aventura que ambienta la edad. Te pico una pusa, rascatela.
1: Y además, Alexia Úbeda se estrena esta temporada con Poble en Paraules.
8: Y hoy a Poble de Paraules farem un viatge entre dos mons.
1: Y para terminar la semana, los viernes es turno de seguir aprendiendo todo sobre la meteorología con Lluís Francés.
9: Como cada día con la predicción del tiempo aquí en el Hoy por Hoy. Para todos
1: y nuestros... toda la actualidad con la agenda y las fiestas del fin de semana amb Carla Benavent.
10: Pausa. Que se viene festa.
11: Y mes festa.
1: Todo esto y mucho más cada semana en Radio Xàtiva. Radio Xàtiva Cadena Ser. El sonido de la vida.
12: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
13: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
12: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
13: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
12: O sea, que no es un regalo.
13: Es una publicidad que dura todo el año.
14: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. o al teléfono y WhatsApp 637-720-019 637-720-019.
0: La ventana de Xàtiva y Comarcas con Carla Benavent.
8: I acabem la ventana. Segons EMET, ho fem amb quasi 24 graus al centre de Xàtiva i com cada dimecres, i el primer des de fa dues setmanes, posem punt i final amb la píndola de Manu Schaffer, el síndrome de l'impostor. Adeu.
15: Per si no coneixen vostès este síndrome del que es parla, el síndrome de l'impostor s'associa normalment a una persona que patix sentiments de ser o resultar un frau a nivell intel·lectual o professional. Servidor de vostès la patix perquè no deixa de pensar que la vida m'ha tractat especialment bé, tenint en compte les meves limitacions a nivell d'intel·ligència o capacitat d'esforç. Però fins ahir cap problema. No ha estat en les meves pretensions ostentar una magistratura pública, no he pretès mai en xarxes fer altra cosa que publicar les meves opinions o els meus rotllos de música aficionat, i per descomptat, ni se m'ocorre voler sentar càtedra mitjançant Instagrams, YouTubes, TikToks o qualsevol altra ferramenta on de dia en dia veiem tota classe de fauna de dues potes. Ah, i per supost, no se m'ocorreria publicar res sense abans passar-ho per un corrector ortogràfic, malgrat que els que som de la EGB, altra cosa no, però base ortogràfica gramatical en tinguem un muntó. La qüestió que sí que em desassossega i que em lleva la son és que, en un moment o altre, certs individus, amb poca cosa més que un somriure profident, molt de morro en la vida i molt poqueta cosa a oferir a nivell filosòfic, d'idees o d'empatia, seran els cridats a conduir un món el qual, amb l'exemple perfecte de com un immens idiota com Donald Trump ens pot posar a tots en perill, no està preparat per a suportar a una catarba d'idiotes que amb una